Qualga de stratxeu que eu estopi i el telefon a demandar. Cofa lleves ti, cofa lleves ti, in Franz en Penya.

0: Ils Beatles con Help, ils Billets, quals a sonda vent. Man eiser mema trists, da mem, da que enche notte la possibilitet de que danier, duas da quals Billets, steis di mine, da mem, da cio, eiser sin nosses undes.
1: Il Gelender.
2: Presentat al Teatre Liber, 1799, Revolta e la Cadì. Dal 7 fins 22 d'agost a Mustè. Tetervals.ch